0: entre altres coses. S'identifica com bollera fem, disca i de classe obrera. És activista per les dissidències sexuals, queers i prosex. I no vaig a dir totes les
1: obres. No, digues les, no cal dir totes les obres.
0: No. Ja està. No? Ja està. I nascuda fem.
1: Ah!
0: Fem de naixement.
1: Fem de naixement. Sí. Molt bé. Doncs tu, jo sí que tinc la teva bio, però està el meu mòbil està gravant. Llavors, i no puc, aquí no tinc
2: la bio mos la dona Carme.
1: Ah, m'encanta això.
2: Ui.
1: Així és
2: que, ho has fet Carme, o sigui, què?
1: Ah, perfecte.
0: A veure, va, lo tengo. A Pebra és la lesbian dom de Tofúria. Les seues referències vitals són el cinema trash i l'estètica dels 90, però també sap de moviments subterranis queer, antropologia i treball sexual. Defensa un internet lliure per a tothom. Laca, Lip Combo i Fuetades.
1: M'encanta.
0: Gràcies, Carme. Encara que tu tens millor Lip Combo que jo, güey.
1: Que tienes uno. Ah, sí. Sí, però a veure. O sea, un lip. O sea, quan se m'ha presentat així dic, hòstia, subo a canviar-me. Però, tio, està bé, l'autòntona, la més elegant.
0: Molt bé, gràcies. Primer volia fer una intro, bàsicament, per si algú no ho sap, este llibre, abans de ser llibre, era un fanzine. Ens pots dir un poc més d'això?
1: Sí, de fet us vaig a fotre la xapa, perquè un, m'agrada molt fotre la xapa, dos, la història és una mica llarga. Aquí hi ha un fanzine, ¿vale?, que va sortir fa més de 10 anys. Ai, que raro ser en català. És que he fet ja no sé quantes presentacions totes en castellà. Que guai l'experiment. Vale. El fanzine aquest, vale, el vam treure fa, no sé, 12 anys o alguna cosa així, el 2011, el 2015. Fa 11 anys. I ve d'una experiència col·lectiva d'un grup no mixta de fems que es va formar a Barcelona arrel d'unes certes situacions que van passar després d'una proposta a l'Octubre Trans en el qual jo i l'Andrea militàvem. Que si voleu us explico una mica. Sí? Us explico una mica? Vale. El 2013, l'estiu del 2013, jo vaig anar a visitar l'Andrea Corrales, que és l'altra compiladora d'aquest llibre, a Alacant, que és d'on ella és, i vaig anar a visitar-la l'estiu. I estàvem caminant allà per la platja, super a gust, no sé què, i jo, ai, Andrea, és que saps què passa? Que jo a Barcelona me siento un poco rara, porque esto de la feminidad es como que no... Siento como que no hay lugar para que hablemos de la feminidad, si está hablando mucho de lo más, todo de las masculinidades, de masculinidades desde la disidencia, pero no sé, siento que no se está hablando tanto de feminidades y que además fuera de si se habla a nivel discursivo político, a nivel vital, en lo cotidiano, yo siento que no me siento muy cómoda o que a veces como que me siento incluso ridiculizada, ¿no? Y justo Andrea me dijo, hostia, pues, porque Andrea venía a hacer, de moverse bastante per Nova Zelanda i Austràlia, i em va explicar que va conèixer a una tia que és una...
0: Que també és amiga meva.
1: Que també és amiga teva, no? Sí, sí, clar. Mai dic el seu nom perquè no sé si es fa servir...
0: El seu text es diu... el nom que porta el text del llibre és Princess.
1: Princess, vale, pues sí. Princess, que escriu un text superxulo sobre treball sexual i feminitat. Bueno, doncs la va conèixer a Nova Zelanda i Princess li diu, li explica a l'Andrea que ella és activista fem, que hi ha un munt de penya activista fem, que és un moviment de fa un munt d'anys, que hi ha llibres escrits, que no sé què, i jo en plan, hòstia puta, en sèrio? I jo, per què no m'he enterat d'això?
0: Però tot en anglès.
1: Exacte. I doncs, tot estava en anglès i jo, que no tengo, no sé nada de inglés ni francès, o sea, no sé inglés. I llavors era com, hòstia, pues vaya mierda, no? I just em diu, tia, però és superguai perquè aquesta col·lega meva durant el mes d'octubre estarà per Europa viatjant i jo crec que si li proposo que vingui a l'Octubre Trans a fer un evento i que faci un taller o algo sobre lo fem, estaria encantada. I jo, hòstia, que guai, que bé. I llavors, quan va arribar el setembre, que és quan començàvem a reunir